0: sempre lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Ens sentiu una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clic a radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món,

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quixon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirca. Tastet de Radio Sanquirca. En Tastet de Radio Sanquirca se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirca.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirca.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirca i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirca i quan vulguis a radiosanquirca.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quixon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

deixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Quixon, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Ves, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
10: Doncs quin xororama!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
17: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
18: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
19: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
20: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse radiosanquirse.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

és fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant, però vull fer les coses bé.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva boca.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Sanquirze radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: al... Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull...

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Per una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat. No sé si...

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: paret. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mitrinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes estames, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: publica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirse radiosanquirse.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
5: sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món.

0: una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: Arrenca radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Si tu ja no

0: Trucar radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xorrorama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores,

0: Ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
0: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
7: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
8: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
7: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
8: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
9: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertida

0: Aquestíssima versió en versos perversos de Roald Dahl.
1: Els tres porquets,
2: en Jan i la mongetera,
3: la blanca neu,
4: la caputxeta vermella,
5: la rínxols d'or,
6: la ventafocs.
7: Traduïda per Miquel Desclot.
8: Cada setmana a la Moixiganga.
9: Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
11: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles, eh?
13: Doncs quin xurro de mà!
7: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
14: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
5: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Tom lived for all he could give.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

0: Bona tarda i benvinguts al Som Solidaris. Aquest és l'últim programa d'aquest curs 2025-2026. En un món que continua marcat per grans contradiccions. D'una banda, els avenços tecnològics, especialment la intel·ligència artificial, transformen la nostra manera de treballar, de comunicar-nos i d'aprendre. D'altra, els conflictes armats, les desigualtats i la crisi climàtica continuen condicionant la vida de milions de persones. La guerra i el genocidi a Gaza ha seguit sent una de les principals preocupacions humanitàries del planeta i d'aquest programa Som Solidaris. Mentre la guerra d'Ucraïna continua sense una solució definitiva i els altres conflictes iniciats, Iran, Sudan, el Sahel, Myanmar, també han provocat greus conseqüències per a la població civil. Però bé, aquest curs que acaba també ens ha deixat espais d'esperança, milers d'iniciatives solidàries, projectes de cooperació i moviments ciutadans han demostrat que la solidaritat continua viva i que moltes persones treballen cada dia per un món més just. Avui, dintre d'aquest programa, volem parlar amb tres dones palestines que han passat per Barcelona dins d'un projecte que des de la Generalitat de Catalunya i en diferents ONGs, entre elles l'Ateneu del Món de Sant Quirze del Vallès, han pogut fer i han fet un intercanvi d'opinions. També parlarem amb la bona amiga Emin Asher. Ella és membre de la Global Summit Flotilla, que va ser detinguda amb aigües internacionals a Grècia. Escoltarem el seu testimoni i el tracte que van patir. I per acabar, volem també parlar, un any més tenim la Festa Cubana, el proper 4 de juliol, i la presidenta d'Ateneu del Món ens el vindrà a explicar, que aquesta serà la 29a edició. I bé, i així tanquem aquest curs amb preocupacions, però també amb la convicció que la pau, la cooperació i la defensa dels drets humans continuen sent els millors camins per construir el nostre futur. I així, i ara, comencem aquest Som Solidaris.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

0: I bé, doncs, iniciem aquests Som Solidaris i, com us comentava, fa uns dies van estar a Barcelona a una trobada amb l'associació Elia, tres companyes palestines, per parlar-ne de les seves ONGs a Cisjordània. I els hi varen fer una entrevista. La tenim traduïda, la tenim gravada i traduïda i espero que us agradi. Elles són la Majda, que és de la ONG Women's Study Center. Les altres dues companyes eren la Suad Shidbi i la Shadem Bustami, que eren de Family Defense Society, totes dues entitats, com us dic, a la Palestina ocupada a Cisjordània. Fem una entrevista a les nostres contraparts d'entitats palestines amb el projecte Elia, Ateneu,
1: Fora de Quadre, l'associació Heroïnes Anònimes de Reus,
0: Heroïnes Anònimes i la Pamela, la...
1: A l'Escola de Cultura de Pau.
2: Okay, so to start, maybe you can introduce your society. Okay, so to describe your entity and the work that you do. So in the Women's Study Center.
3: Som el Centre d'Estudis de la Dona. Som una organització que treballa a Cisjordània, a Palestina.
2: We have many branches.
3: Tenim moltes sucursals i estem treballant pels drets de les dones i donant suport a les dones.
2: We have many projects.
3: Tenim molts projectes i programes, tots ells treballant per donar suport a la dona i donar-los tots els seus drets.
2: Giving him all of her rights, their rights.
4: Okay, for the women's rights. Okay. And in the Family Defense Society.
3: Family Defense Society es va crear l'any 1994 combatent la violència contra les dones a Palestina. Tenim molts programes amb els quals busquem proporcionar serveis complets a les dones per ajudar a mantenir les seves vides a Palestina.
2: You are based also in Nablus. Both societies are based.
4: It's based in Nablus, in Palestine, but provide the services for all over.
3: Som a Nablus, però estem tractant de proporcionar serveis a tota Cisjordània a través de la línia directa que tenim. Tenim la primera línia directa a Palestina per proporcionar suport social i psicològic immediat per a les dones. I a través de reunions amb aquestes dones podem fer assessorament individual per a totes elles, ajudant-les a recuperar-se de la violència. Tenim el programa de conscienciació comunitària que cobreix tota la ciutat de Nablus, arribant a pobles i campaments. Sabem que això és així. Per ajudar-les a augmentar la seva consciència envers la violència contra les dones i la violència de gènere, els drets de la dona i els drets dels infants. Hem complert molts programes, però encara necessitem impulsar-ne més per incrementar el seu nivell de conscienciació. Tenim un grup de suport i un grup de teràpia per a un tipus de dones, grups similars, que estan tenint els mateixos problemes. Si és violència o si elles estan patint per divorcis o coses així, l'intercanvi d'experiències amb altres persones fa que aprenguin les unes de les altres a continuar fortes per afrontar els seus problemes.
2: This violence is always focused so on the from the perspective domestic perspective. No?
5: La casa de acollida
6: en anglès és la.
7: In English you call it safe house.
2: Safe house. Okay.
4: Yeah. The response for the women's need in Palestine.
3: Per respondre al que les dones necessiten a Palestina, vam crear un projecte d'empoderament econòmic per millorar les seves capacitats i ingressar al mercat laboral.
4: Because they are non-educated,
3: Com que no estan educades, ens dirigim a dones que no estan educades. Les impulsarem i empoderarem.
4: We target them to empower them.
3: i els donarem l'oportunitat d'entrar al mercat laboral mitjançant molts tipus de formacions. Perruqueria, vídeo, fotografia, mosaics, artesania, bellesa i cures.
4: The crafts, beauty and care. There is many kinds, mobile maintenance.
3: Hi ha molts tipus de formacions diferents, amb les quals les dones poden aprendre una professió i generar ingressos, que no hagin de demanar disculpes per estar a mercè d'altres persones. I que puguin fer el seu propi projecte i ocupar-se dels seus fills, divertir-se i viure una vida digna.
4: This project targets...
3: Aquest projecte té com a objectiu 70 dones anualment i tenim 140 dones.
4: We have 140 women for this project and we follow them to have to help them find a job.
3: I continuem ajudant-les a trobar feina. A més de la formació professional, les formem sobre la violència de gènere. Les formem sobre qüestions legals i sobre la llei laboral, el màrqueting en línia. Les ajudem amb moltes formacions per posar-les en el primer pas de la seva nova vida.
4: Online marketing, we help them in many trainings to put them on the first step of their new life.
2: So you are working with them professionally and also psychologically,
4: yes.
2: No? So to prepare them to enter the market.
4: We have a good impact on women.
3: Tenim un bon impacte en les dones. Les seguim després de 6 mesos, trobem feina a moltes d'elles i moltes d'aquestes dones comencen els seus propis projectes, fins i tot a casa. Ajudant-les a oblidar la violència per començar una vida millor, per tenir una nova vida sense violència i poder divorciar-se o qualsevol cosa.
4: Can get divorced or anything. Sometimes this time...
3: Moltes vegades aquest tipus de vida sense diners no és possible.
4: And we have the first shelter in Palestine.
3: Tenim el primer centre a Palestina que es va establir l'any 2000 per protegir les dones durant un període de temps.
4: A period of time.
5: Family Defense Society established the first shelter.
3: La Societat de Defensa Familiar va establir el primer refugi per a dones supervivents de la violència de gènere.
5: First one in Nablus City.
3: Va ser el primer a la ciutat de Nablus i cobreix tot el nord i la franja. Nosaltres donem protecció i cures, una habitació i una formació al refugi per a aquestes dones.
5: In the shelter for these women. Also we have
3: també necessitem treballar amb altres organitzacions i estem treballant per ser una referència palestina contra la violència envers les dones.
5: Palestinian reference for the women violence and the protection center process.
3: Al centre els proporcionem assessorament individual a les dones i conscienciació grupal dins del refugi. També els proporcionem assistència jurídica perquè puguin presentar-se davant del tribunal i fer valer els seus drets.
5: Present in the court and have their rights. We make a server.
3: Concretem reunions amb els nostres socis, amb la policia, el govern i els assumptes socials perquè puguem discutir sobre el que els passa a aquestes dones i la solució perquè resolguin els seus problemes.
5: And the solution for them to solve their problem.
2: How many women can are in the shelter home? How many?
5: Now the shelter can cover from 20 for 25 minutes.
3: Ara, el centre pot allotjar unes 20 o 25 dones, de 20 a 25. Avui dia en tenim 7.
5: Before the war it was a lot of women inside the shelter, but
3: abans de la guerra teníem moltes dones al centre. Però després del 7 d'octubre el nombre ha baixat, perquè dones pensen: estic patint, però hi ha una guerra, i callen i no en parlen.
5: The Gaza Strip, the woman, and she's silent, and don't talk about this.
2: Yeah.
5: But when...
3: Però sabem que quan la guerra s'acabi a Gaza, canviarà de nou. Tornaran una altra vegada.
2: Back again.
5: Yes.
2: So then the priority at that time was to keep the family, to be safe. And now it's again to focus on your well-being and to... Okay, so I see that there is like two programs. So there is an open program for supporting women that are suffering violence or has suffered violence, and there is another program where you, these women are in a house.
5: Yes.
2: Also with the children.
5: Yes. Sometimes the women come with.
3: Sí, a vegades les dones venen amb els seus fills, perquè els seus fills viuen en el mateix entorn de violència. Així que els protegim amb la seva mare. I és bo i saludable mantenir els seus fills perquè ella pugui cuidar-los i donar-los l'esperança que vol aturar aquesta violència i cuidar de la seva vida i dels seus fills.
2: Okay. And coming back to the Women's Study Center, so you are related to the Elia project, and maybe you can explain the origin of your relationship with Elia, so of the project, what is the beginning of the project and the relationship that you established with Elia.
5: Yes.
6: We are working with Elia with many.
3: Estem treballant allà amb Elia en molts projectes i programes.
6: We start to working together as.
3: Crec que a partir del 2018 vam començar a treballar junts en un projecte per al empoderament de les dones que té moltes activitats, com establir formació i pràctiques per a les noies graduades. I també té moltes activitats com suport individual per a les dones que es basen en la GBB, el grup de suport, i també la presència en tallers.
6: Also workshop raising.
2: Do you have relationship in your country? Do you collaborate also there outside?
6: Yes. We are a partner.
3: Sí, som socis en molts projectes. Com el projecte 2024 i el projecte que et vaig dir de principis del 2021.
6: That I told you beginning 2021.
5: You are professionally a social worker. You've been doing psychosocial

0: Programa.
1: En aquests moments estem treballant al centre d'estudis en un programa anomenat Dones I Lleis. És un programa antic en aquesta organització. Va començar a funcionar el 2002 després de Janine Mascara, que era de l'agrupació, i va tenir molts efectes dolents per a la ciutat de Janine I el camp de refugiats de Janine.
0: Many of people did in this Mascara.
1: Molta gent va fer això a Mascara I van destruir moltes de les cases, per la qual cosa té molts efectes negatius per a les dones allà en aquesta zona. Així que el Centre d'Estudis de la Dona es va establir per treballar amb aquestes dones amb una metodologia molt activa, visites domiciliàries, grups de suport, foment de tallers. I encara fins ara continuem treballant en aquest projecte.
0: And we still, till now, working in this project.
2: Laura, I would like to ask about the difficulties that you find. So you have a hard work,
0: yes.
2: But moreover, you have to cope also with external difficulties also. No? How is that impacting in your job? You were before speaking about the war, so having an impact on the people that comes to you to ask for aid, not to ask for support.
0: Yes, of course, because the war and the bad situation.
1: Sí, és clar, perquè la guerra I la situació a Palestina, degut a l'ocupació I al cessament de la circulació entre ciutats I pobles, la gent, especialment les dones, no pot accedir als serveis de la societat a causa del control policial. I això impacta molt en l'augment de la violència que tenen a la seva llar.
0: And that in fact increase the violence that she have in her home. Also, we have
1: també tenim una manca d'educació a causa del control policial I la situació a Palestina. L'educació es va aturar. Els nens I estudiants no van a l'escola. Estan detinguts en centres socials.
0: School. They are held in social
2: centers.
0: Yes, no. By phone, by WhatsApp, and by
1: Teams. Ara per telèfon, per WhatsApp, per Teams, en línia sí. Això també fa pressió al govern.
0: Also in the shelter, for example, we have
1: també tenim un problema perquè el punt de control I l'evacuació arriben repetidament a la ciutat. A vegades hi ha una visita de la família a les dones dins del refugi, quan arriba l'evacuació no hi ha visites.
0: When incubation come, there is no visiting. And also our partner.
1: I també el nostre soci d'assumptes socials no pot venir a vegades perquè no hi ha camí, perquè puguem discutir, perquè les dones es quedin molt temps a la casa de manera segura. I això a vegades fa que la seva salut psicològica sigui dolenta, perquè necessita una solució, però realment no podem treballar-hi per la situació.
2: And other women cannot
0: yes
2: enter, no, because these women
0: yes
2: are
0: also
2: the
0: some women cannot enter the
1: sí, és a dir, no poden entrar al centre I no poden accedir als serveis. A vegades, si ella va a la policia, per exemple, si ella no és fora de Nablus, comprova que no pot venir. La policia la porta a casa perquè no la pot traslladar al refugi.
0: Maybe return her to the house. He cannot transfer her to the shelter.
1: Also some a més, a vegades tenim dones al refugi que necessiten atenció mèdica, però no la poden tenir perquè està tancat.
0: Sometimes it's closed, which she cannot have this, yes. Also, as we embrace
1: a vegades no podem arribar a la nostra feina. Un membre de l'equip, la meva companya de Selfit, fora de Ouara, Nablus. Ella havia de treballar de nit al refugi, però com que estava tancat, durant una setmana no va tenir accés a la nostra feina.
0: And Nablus, and she have
2: village,
0: yes. And she have her work at night in the safe shelter, but because this is a close, she didn't, for 1 week, she didn't access to our work. And you can imagine the bridge above.
1: Ja pots imaginar la pressió sobre tot l'equip, perquè ella no podia accedir a la seva feina. M'agradaria dir que som part de la comunitat I sentim por I tristesa per la situació que està passant aquí a Palestina, perquè afecta els nostres sentiments I la nostra feina.
2: And in your case,
0: as my colleague said, we are living in

0: Han dit les meves companyes, estem vivint una mala situació a Cisjordània. Punts de control per tota la ciutat i entre els pobles, i també entre els campaments de refugiats. I aquest és l'efecte sobre la nostra feina i els efectes sobre la nostra vida. Els efectes sobre la nostra feina són que es cancel·len moltes activitats perquè a vegades el titular dels drets no pot arribar a la nostra organització i als nostres llocs on realitzem les activitats. I també ens afecta com a persones que viuen allà. No se senten segures, senten que no poden planificar el futur, no poden planificar què faran demà, només poden pensar en el present.
1: The question is how many employees, how many people are you supporting women professionally? So
2: the staff number is 10.
0: El nombre de persones és de 10. Tenim 5 treballadors socials per la nit i tenim 3 treballadors socials al migdia. Tenim un advocat i el director del refugi.
2: We have a lawyer and the director of the shelter.
1: Vale, so what would be your message to people, to women here in Europe, in Catalonia, okay? So women who are also suffering from violence. As people working with...
0: Com a persones que treballem amb els drets humans, mai hem de deixar d'ajudar les dones que s'enfronten a la violència de gènere? I també donar-nos suport i ajudar-les sempre. Volem dir a les supervivents de la violència que no guardin silenci. Recórrer una distància de 1.000 milles comença amb un sol pas. Fes el teu millor esforç per dir prou per tothom contra la violència.
2: Violence for you. I think we must...
0: Crec que no hem de mantenir la violència contra les dones com un tema especial.
2: As special subject. We must...
0: Hem de transferir aquest tema a tothom i parlar-ne.
2: And talk about it.
1: Okay, so what would be your message to the society, to Catalonia? What would be as Palestinian, as woman, but also as Palestinian?
2: Keep supporting the Palestinian.
0: Mantingueu el vostre suport a la gent de Palestina en els diferents nivells. Realment apreciem molt el vostre suport al poble palestí i la vostra solidaritat.
1: Solidarity. Okay, good.
2: Okay,
1: thank you very much.
3: I bé, fins aquí la conversa que vàrem compartir. Els hi donem les gràcies per la seva valentia i per seguir treballant per les dones palestines, que fa molta falta. Gràcies.
4: A Ràdio Sant Quirze, som solidaris. Amb Laura Roger.

Doncs bé, després de sentir el testimoni de l'Emi, que posa els pèls de punta, que sé que ha patit i l'eina de seguir dia a dia i costa de poder-se recuperar perquè realment els mals han sigut físics i psíquics i bé, doncs tornem al Som Solidaris i ara doncs escoltarem una mica de bona música que ens posarà el Miguel Ángel i ens hem buscat a l'orquestra que actuarà a la Festa Cubana d'enguany, el Guantánamo Free, que ja el nom ja dona també demana posicions, no? Doncs bé, el Guantánamo Free, que és una orquestra cubana, són molt bons, actuen a Barcelona, sempre al barri de Gràcia, tenen un centre, i ara doncs escoltarem una mica de la música d'ells i us convidem a seguir el programa, no marxeu.

0: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Stand up for your right. Amb Laura Roser. Get up, stand up, stand up
1: for your right. I bé, seguim aquest Som Solidaris i ara us volem parlar de festa i solidaritat. Parlem de la 29a Festa Cubana, una festa que neix de la solidaritat, del compromís i de la voluntat de donar suport a projectes per construir un món més just i més humà. Reserveu el dissabte 4 de juliol a partir de les 21 hores als exteriors de la Masia de Can Feliu, nit de revetlla popular i solidària, organitzada per l'Ateneu del Món. I per parlar de tot això tenim a la seva presidenta, la Laura Clemente. Parlem amb ella.

0: Doncs hola, bona tarda, Laura, i com estàvem explicant, estem a Festa Cubana. I el primer que jo voldria preguntar-te és, i aquest any, on van aquesta causa, per on va?
1: Hola, Laura, què tal? Pues mira, aquest any destinarem la recaptació de la Festa Cubana al programa d'infància de la Fundació Vicente Ferrer per Gaza. Tu saps que a l'Ateneu del Món tenim una sensibilitat especial pel conflicte palestí. Ja són molts anys que treballem, principalment amb Cisjordània treballàvem històricament, però ara pues per tot el conflicte de Gaza, pues evidentment sempre que hi veiem oportunitat intentem implicar-nos en aportacions per Gaza. En aquest cas, la Fundació Vicente Ferrer, que històricament havia estat vinculada exclusivament a Índia, pues ha obert les seves fronteres i ha començat a participar de projectes d'altres països, i ells també han volgut obrir una via d'ajut a Gaza. I clar, per nosaltres és una entitat molt solvent, és una entitat que coneixem molt de prop, que sabem exactament què estan fent i que ens inspira molta confiança, així que ho farem a través d'ells.
0: Doncs bé, Laura, molt bé, ha quedat claríssim. Ens encanta que vagi per Gaza, ens encanta la implicació amb la Fundació Vicenç Ferrer, perquè és el que diu, no? Aquesta garantia que et dona de saber que la feina que estàs fent ens arriba. I ara doncs ja passem a la festa, no? Sabem que hi haurà el sopar. Què més ens pots explicar d'aquesta festa? Què més hi haurà?
1: Pues és una festa, clar, al final Laura, és una manera d'ajudar, però que és una trobada de tota la ciutadania, és una trobada d'estiu a l'aire lliure, en un entorn magnífic, perquè la masia de Can Feliu i els seus voltants, els seus exteriors, pues és un lloc incomparable. I allà ens trobem tots per sopar junts en aquestes festes que ens recorden els Sant Joans, no? Dels pobles, sí. No? De la taula llarga, la revella, exacta, no? De la taula llarga, de tots asseguts, de que tu vas amb els teus, amb la teva família, o vas amb els amics, no? I tots ens trobem allà i es fa una fideuà popular, que aquest any, pues, com molts anys, ho fem amb la vostra cuina,
0: sí,
1: no?
0: Amb
1: que sempre amb el Jaume, pues, sempre té moltíssim èxit. I després, a partir d'aquí, pues, hi ha un programa intensíssim, perquè comencem donant el premi del concurs de cartells de Festa Cubana, que sempre hi ha, pues, en aquest cas, aquest any és una autora que ha presentat el projecte guanyador. Tenim un cartell de Festa Cubana que estareu veient a les xarxes socials i que és preciós. I li donarem el premi, després entrem amb la rifa popular, que tots els comerços de Sant Quirze sempre fan donatius de productes de les seves botigues, i és una rifa impressionant.
0: Sí,
1: impressionant.
0: Són generosos,
1: molt generosos. Ja hi ha gent que fa anys i anys que col·labora amb nosaltres, altres que són establiments més nous, que es van sumant a la llarga llista de comerciants que col·laboren amb Festa Cubana, i aquell dia realment fa molt de goig veure aquella taula plena de regals. I el que és maco és que, com hi ha tants regals, al final és fàcil que et toqui, no? Llavors la gent també ho sap, i aquesta rifa té molt, bueno, compta amb molt d'èxit, no? I són molta la gent que se'n va amb el seu regalet. I després entrem en la part musical, que jo crec és la més lúdica, la més divertida. I per una banda tenim pues unes animadores que estan allà fent coreografies per fer ballar la gent, i després el plat fort de la festa, que és el concert en directe d'un grup cubà, que aquest any són els Guantánamo Free. Són una gent de Barcelona que toquen superbé. Dir això dels cubans és com
0: normal,
1: és com normal, no? Perquè al final ja sabem que són grandíssims músics. I vindran a fer una actuació en directe que i fer-nos ballar a tots.
0: Que bé, que bé. Sí, és una festa popular, és una festa de poble, una festa de fer poble. Bé, Laura, ara comencem a veure ja la difusió, comencem a veure aquest cartell. D'aquest cartell que has comentat, que jo el trobo preciós aquest any, m'agradaria comentar que, hi va, que és de l'Helena Guasch. L'Helena Guasch és una veïna del poble i és un cartell preciós. I bé, ara començarem a veure difusió de la festa, es començaran a penjar aquests cartells, en breu també suposo que trobarem els, bueno, les pancartes, no?, anunciant la típica pancarta groga de festa cubana. Però qui vulgui vindre a la festa, com ho ha de fer? Com s'ha d'inscriure? Pot vindre lliurement? Com funciona tot això?
2: Pues a veure, la festa és una festa oberta a tothom i tothom s'hi pot passar, no cal inscriure's enlloc. Les inscripcions són exclusivament per la gent que vulgui sopar, llavors allà sí, perquè pots reservar el teu menú a través de l'Entràpolis, que és la pàgina web que sempre utilitzem a tot el poble doncs, per reservar entrades de qualsevol tipus. Llavors aquí sí que pots reservar doncs, que vens dues persones, doncs, dos menús, o que són quatre, doncs, que sigui, no? I això sí que es pot fer a través de l'Entràpolis. El mateix dia, bueno, el mateix dia també vendrem menús in situ, però fins que s'acabin. Llavors, si tu ja tens clar que vindràs, pues sí que directament, i més si vens en grup, pues ja tens aquests menús, els tens reservats. Pel de més, és una festa totalment gratuïta, vull dir que qui vulgui venir a veure un mojito, que vingui a veure un mojito, però...
0: Qui vulgui només vindre a ballar. Doncs
2: pues qui vulgui només venir a ballar, doncs pues ve a ballar i, les, i
0: és
2: evidentment...
0: És obert i públic per tothom.
2: És obert a tothom i aquí no s'ha de pagar absolutament res.
0: M'entenc. Val, Laura, doncs a mi em queda molt clara la festa, en portem moltes, són 29... I ara ja per tancar, no? Doncs quina invitació faries tu als nostres oients, a la gent del poble, als veïns? Sé que ve gent de molts llocs, sé que ve gent del Vallès. Altres anys, inclús aquí, a Ràdio Sant Quirze, ens han arribat trucades des de Rubí, com ho fem, per on arribem... O sigui que, quina invitació doncs, per tancar faries a tota aquesta... gent, perquè al final passen més de 500 persones els altres anys que han passat per aquesta festa cubana.
2: Sí, i gent de Barcelona que també, exacte, que també venen, hi ha grups que ens consta que venen d'un any per l'altre, no? Al final tothom troba alguna cosa diferent a la festa, hi ha gent que ve atreta per la música en directe, hi ha gent pues, que li agrada aquest punt de festa popular, però bueno, al final nosaltres fem aquesta festa per la gent del municipi, al final el que volem és celebrar una festa d'estiu, una festa popular en què tothom estigui convidat independentment de les edats i bueno, qualsevol qui es atenc pues es pugui trobar aquí a gust amb els seus amics i en companyia amb la seva família. Així que animem a la gent que vingui, perquè les festes populars pues, són d'estiu. No? Després...
0: I amb aquest caire tan solidari, no? Doncs aquest caire doncs, d'implicació en una causa.
2: Clar, i a més això és una manera molt lúdica i molt alegre
0: de participar
2: en un projecte i de fer el bé en un altre lloc, però al final d'una manera bonica i una manera agradable, així que sí, que tothom està convidat i després si hi ha gent d'altres municipis que s'hi volen apuntar, doncs encantats.
0: Exacte.
2: També estan convidats a venir al nostre poble.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Laura. Gràcies per la invitació i allà ens trobarem. Bé, la Laura Clemente ens ha explicat aquesta festa cubana. És una festa per tothom, per tots els públics, amb molt d'èxit. I esperem la vostra assistència. Recordareu, trobareu tiquets pel sopar a través d'entrepolis.com o directament a l'arribar a la masia de Can Feliu. I resumim, 4 de juliol a les 9 del vespre, festa cubana, exterior de la masia de Can Feliu. Entrades, entrepolis.com o el mateix dia a partir de les 20:30 a la mateixa masia de Can Feliu. Us esperem i allà ens veiem tots.

0: I bé, anem acabant. Desitgeu-vos un estiu feliç, agraïts per la sort d'estar junts, per compartir i per poder aprofundir sempre amb la paraula solidaritat des del Som Solidaris. Hem de posar les persones per davant de totes les necessitats, com a poble i com a societat. I bé, ens retrobem per Festa Major, que serà del 3 al 7 de setembre enguany. O sigui que ens trobarem per Festa Major. I aquí acabem aquest Som Solidaris. Gràcies per escoltar-nos, per compartir, i qualsevol aclariment, informació o el que tingueu per dir-nos, ja ho sabeu, tenim una adreça d'email, preneu una nota, somsolidaris@gmail.com. Bon estiu, adeu.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio, i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger, i després escoltarem un conte de versos perversos. Avui no. Avui no hi haurà cançó de bressol, perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja ho tenim, la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant, per exemple, si no hi ha programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moxiganga presenta Contes de microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, úlcera d'estómac. Dins de la nostra creix aquest microbi recargolat, que dins del pylori està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà, fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlcera es pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany, diu en Roger tot rumiant, que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalar l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós, va dir en Roger.
0: Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar i Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat, però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temuts. En Roger, amb l'Ignite, pregunta:
1: com podríem impedir que l'àcid càncer torni a causar?
0: Segueix sent un misteri? Ningú no l'ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de Microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: la Xini Moya. La Moxiganga.
1: Oh, yeah.
0: La Xini Moya.
1: No.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
2: Saps què? El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funciona una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: massa pitjor.
1: Amb els hi farem la volta al món.
2: Atenció, nens i nenes! Ara faré el meu espectacle més perillós i espectacular! Pujaré dalt d'una cadira i amb els ulls tapats saltaré l'aire i caurem un salteu dins d'una galleda plena.

esperem aquí a la Campa del Cid, a la fàbrica de somnis i somriures d'aquells que som una mica somiatrius.

La noria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkefield, mideix 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i al mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

Pedal Dalt i la Moxiganga presenten... la divertidíssima versió en versos per versos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia, anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cancel·lada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. Llop, llop, hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh, llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne, doncs, i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el llop arras. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta, però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, Vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lluparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refies de gent dupa, com aquesta de Meta, que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc.

I avui, que és l'última moxiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moxiganga. Des de l'equip de Sir Petit tenim en Joan Cirera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moxiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Cirera, posem fil a la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moxiganga setmana rere setmana. Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Sant Padó, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castell d'Arsol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359 i també des d'on fem la moxiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat i us diem que al setembre tornarem aquí a la moxiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bones

Sanquirca, radiosanquirca.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

Hola, benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Aquí seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosantquirze.cat. Després del centenari d'en Miles Davis, avui toca un altre homenatge. Per tant, ens mourem al voltant del músic Sonny Rollins, llegendari saxofonista que ens va deixar aquest passat mes de maig, als 95 anys, poca broma, 95 anys, Va seguir tocant fins l'últim moment. Ens va deixar a la residència de Woodstock, on vivia, a Nova York. Per tant, parlarem d'un home que va fer de la recerca una forma d'art. Avui ens acostem a Sonny Rollins, no només per recordar la seva música, sinó per recuperar una manera de pensar i de sentir. En la dècada dels anys 50 estava, segons els experts, evidentment, en el moment més dolç de la seva carrera. Es va convertir en un autèntic arquitecte del saxo tenor, amb un do extraordinari per a improvisar i alhora per a la creació de nous ritmes, com per exemple el calipso, que ara escoltarem fusionant-lo amb el jazz. Una mostra d'aquesta època és el seu treball Saxophone Colossus, editat per la discogràfica Prestige l'any 1956. Escoltem-ho.

Doncs sí, això és el calipso, segons en Sonny Rollins, evidentment. El jazz, especialment en la seva tradició afroamericana, té una dimensió profundament democràtica. Ara ho explico. No perquè tots els músics facin exactament el mateix, sinó perquè cadascú aporta una veu pròpia dins un espai compartit. La improvisació és com una conversa, s'escolta, respon, es discrepa, es proposa, en definitiva es construeix conjuntament. El talent de Sonny Rollins ens ho torna a demostrar amb aquest treball de l'any 1957. Una proposta molt trencadora inspirada en les típiques pel·lícules del Far West, acompanyat per dos músics excepcionals, en Ray Brown al baix i el fantàstic Shelly Manne a la bateria.

La música de Sonny Rollins ens recorda que la llibertat no consisteix a tocar més fort que els altres, sinó a trobar una veu pròpia capaç de dialogar amb tots, amb totes les altres veus. Això connecta amb un aspecte molt humanista de la seva trajectòria, la seva obsessió pel creixement personal. És famosa la seva retirada temporal dels escenaris a finals dels anys 50 per estudiar i repensar la seva música. Durant aquells anys practicava sol al pont de Williamsburg, a Nova York. Aquest gest és gairebé filosòfic en un món que premia l'èxit immediat. Rollins va escollir el silenci, la reflexió i l'autocrítica. Quan torna, és a dir, l'any 1962, treu un nou treball anomenat, com no podia ser d'una altra manera, The Bridge, el pont. Presentava un so més íntim i molt més personal. Escoltem-ho.

Mare meva. Res a dir, res a dir, perquè esclar, queda sense paraules. Des d'una perspectiva humanista, el jazz és molt més que un gènere musical. És una metàfora de la vida. Sí, ja sé, m'estic posant una miqueta estupendo. I una celebració de la llibertat, la diversitat i el diàleg. I això ens ho torna a demostrar el gran Sonny Rollins l'any 1964 en un disc dedicat als clàssics de jazz anomenat Standards. La seva manera de tocar ja és una manifestació d'art amb estat pur. Això sí, afegint el seu característic toc d'humor, com amb aquest Night and Day del clàssic d'en Cole Porter.

ja imbuït amb el clima de fusió elèctrica que el mateix Miles Davis va inaugurar com a camí a seguir en aquesta dècada. De fet, un dels músics que l'acompanyen era un fixe de la banda del mestre de la trompeta, el bateria Jack DeJohnette. Sonny Rollins havia anat madurant com a compositor i els seus temes cada vegada eren més creatius i més juganers. Escoltem el seu Playing in the Yard, és a dir, jugant al pati.

0: Bé, bé, segueixen, perquè hi ha molta música amb en Sonny Rollins. En Sonny Rollins també era un gran seguidor del blues, i sobretot d'en Bessie Smith. Per això va voler fer un cover d'un tema molt emblemàtic de la gran dama del blues, però quan va escoltar la versió que va fer la Nina Simone, habitual d'aquest programa, una de les habituals d'aquest programa, va desistir en l'intent. En una entrevista per la revista Rolling Stone va comentar que la versió de la cantant i pianista era insuperable. Escoltem-la.
1: I want a little sugar in my bowl.

és que no em canso mai d'escoltar-la, aquesta dona. Li surti la música per tot arreu, bueno, un cas únic. I ara fem un salt en el temps per anar al nostre segle XXI i acostar-nos a l'actualitat. Això sí, seguint al costat del blues. La nostra propera convidada, Jackie Benson, diuen que és el somriure més màgic de la nova escena musical d'Austin, la capital de Texas. La manera d'improvisar recorda l'estil del gran Sonny Rollins, dolç i alhora impecable. La seva veu angelical, una creativitat il·limitada, la seva presència i uns tocs de guitarra, ho escoltareu, molt elegants, converteixen els seus directes en tot un esdeveniment. Escoltem aquest live des de la seva ciutat, Austin, realitzat l'any 2022. Yeah.

0: Jackie Benson.
1: Jackie Benson. Ens sentirem a parlar molt perquè aquesta dona, uau, els seus directs són tremendos i han pogut escoltar que sap posar les coses al seu lloc, que sap anar amb una potència descarada i alhora també amb una suavitat molt subtil. Bé, en Sonny Rollins, que va fer la volta al món moltes vegades durant la seva carrera musical, sempre comentava que es quedava meravellat quan li tocava treballar a la Índia per la seva música clàssica. Sobretot admirava els ragues pel seu mètode d'improvisació, que té molt a veure amb l'hora del dia i l'estat d'ànim de l'intèrpret. Per això, ara ens acostarem a la música d'Anauska Shankar, creadora d'un so únic on conviuen l'esperit d'innovació i experimentació. I aquest esperit es deu segurament a l'herència del seu pare, Ravi Shankar, el responsable de la irrupció del sitar en la música occidental mitjançant la seva relació amb figures que van des dels Beatles a John Coltrane o Philip Glass. Anauska no només ha recollit l'herència del seu pare, sinó que l'ha fet créixer enllaçant els sons de l'Índia amb el jazz. Escoltem el següent treball realitzat l'any 2013.

En Óscar Xancar i un tema que ens anunciava l'arribada de l'estiu. Bé, fem un canvi, ens anem a Japó. Hiroshi Suzuki va ser un trombonista de jazz japonès nascut a Yokohama el 1933 i mort a Las Vegas el 2020. És considerat una figura destacada del jazz japonès durant les dècades dels anys 60 i 70. Tot i que el seu reconeixement internacional va arribar molts anys després de la seva etapa més activa. La seva obra més famosa és l'àlbum Cut de l'any 1976, una combinació elegant de jazz, funk i fusió, que va passar gairebé desapercebut en el moment de la seva publicació, però dècades més tard va ser redescobert per col·leccionistes i aficionats al jazz japonès. Un dels temes més destacats que ara posarem, Romance, li va dedicar a Sonny Rollins per agrair-li la connexió que tenia amb el jazz del Japó. Hiroshi Suzuki va passar bona part de la seva carrera lluny del focus. Avui, en ple segle XXI, és considerat una de les joies amagades del jazz japonès dels anys 70.

Bé, acabem d'escoltar Hiroshi Suzuki i el seu Nocturne Romance. Una de les característiques de la carrera d'en Sonny Rollins era el seu esforç constant per ajudar i donar veu a músics excepcionals que per alguna raó quedaven fora de l'escena. I en són uns quants, I per tant patien per poder realitzar la seva música. Per això tanquem l'espai d'avui amb un gran desconegut, un músic genial, un excel·lent guitarrista de casa nostra. Ray L. Falcón, nom artístic de Ramon Llenes, és un d'aquells personatges gairebé llegendaris de l'escena catalana i espanyola dels anys 70. Un músic que va quedar fora del relat oficial. Va moure's pel soul, el funk i els sons negres amb una naturalitat sorprenent. La seva versió de Papa Was a Rolling Stone té una força espectacular. No és una còpia dels Temptations i aporta una personalitat pròpia, una energia gairebé mediterrània, sense perdre l'essència soul jazz del tema. Escoltem-ho.

Bé, una joia totalment desconeguda d'aquestes que, doncs, els que ens agrada molt la música, doncs, ens agrada descobrir. Bé, avui hem parlat de Sonny Rollins, del Japó, dels ragas de la Índia i de músics que el temps havia deixat en un racó. Potser tots aquests camins tenen una cosa en comú, la recerca, el tema d'avui. Perquè la música no és una col·lecció de certeses, sinó una aventura de descobriment. I el jazz, potser més que cap altra música, ens recorda que escoltar també és explorar. Bueno, doncs hem arribat al final. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, tots els dimecres, a Nits de Jazz, i a partir del mes de setembre, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per acompanyar-nos en aquest viatge.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: Benvinguts, amics, a una nova temporada de Misteris de nit amb vosaltres, Josep Antoni, i el meu company i amic, Josep Maria. Què tal?
1: Molt bé, una nova temporada, sí, Josep Antoni. Tornem amb els misteris?
0: Sí, i per misteris, diguéssim, recuperats i rejuvenits.
1: Estàs preparat per la quarta temporada de misteris? Sí,
0: i amb moltes innovacions que, evidentment, els nostres companys i amics de sentir-se doncs podran descobrir. Doncs avui, aquesta nit, parlarem d'una aventura del misteri, d'un senyor que revoluciona el món del còmic, de la veu del foc. Parlarem d'uns còmics, Watchman en B de Vendetta, i al final descobrirem qui és aquest misteriós mag.
2: The Spectre Garden, neon railed, surrounds us. Its mind animals displayed. Before us is the habitat of an Enochian angel, summoned first by Edward Kelly in the 16th century, whose utterances terrified the seer that afterwards abandoned magic. Now, at our approach, a quickening of ultraviolet, shivering veil shape,

0: El jardí de l'espectre. El jardí de l'espectre ens envolta. Els seus animals mentals es mostren. Davant nostre hi ha l'hàbitat d'un àngel enoquià, convocat pel Edward Kelly al segle XVI. Aquelles declaracions de l'Edward van espantar el vident, que després es va tornar boig i va abandonar la màgia. Ara, quan ens apropem, una acceleració ultraviolada crea una forma tremolant de dona, la solidifica i li posa un nom.
1: I am the daughter of fortitude. I am the daughter of and ravished every hour. And ravished every hour of my youth. For behold, I am understanding. I am understanding. And science dwelleth in me. And the heavens oppress me. They cover it as a desire with infinite appetite. For none yet other has embraced me. For I am shadowed with the circle of the stars and covered with the morning clouds. My feet are swifter than the winds, and my hands are swift than the morning dews.
2: And my hands are swift.
1: My garments are from the beginning, and my dwelling place is in myself. The lion knoweth not where I walk. Neither do the beasts of the field understand me. I am deflowered, yet a virgin. I sanctify and am not sanctified. Happy is he that embraceth me, for in the night season I am seen.
3: Avui dediquem aquest programa a Alan Moore, que és un dels escriptors de còmics més influents i famosos a l'actualitat. La seva obra ha redefinit el que pot ser i fer un còmic, abordant temes profuns amb una narració innovadora i intel·ligent. La seva influència perdura i continua inspirant lectors i creadors arreu del món. Va néixer el 18 de novembre de 1953 a Northampton, Anglaterra, dins d'una família de classe treballadora i des de jove ja va mostrar un gran interès per la literatura i l'art. Va començar la seva carrera en el món del còmic a la dècada dels 70, treballant per a diverses revistes underground i fanzines, abans de concebir feines més estables amb editorials britàniques com Marvel UK, 2000 AD i Warrior. En aquestes col·laboracions va néixer una de les seves obres més famoses, B de Vendetta, de la que parlarem més endavant. Després va treballar amb American DC Comics, participant i col·laborant amb les edicions de personatges de ficció tan famosos com Batman i Superman. Va desenvolupar el personatge Swamp Thing, que Josep Maria crec que podíem traduir com la cosa del pantà, no?
0: Efectivament, una de les creacions més innovadores que va fer l'Alan Moore.
3: Sí, sí. I va transformar aquesta sèrie amb una exploració de l'horror gòtic, l'ecologia i la identitat. El seu treball en aquesta sèrie és considerada com una de les millors reinvencions d'un personatge de còmic. D'aquesta col·laboració neix un dels seus còmics més capdals, Watchmen, de la que també parlarem a més profunditat al llarg d'aquest programa. A finals dels anys 60 va deixar de banda el còmic clàssic per treballar de forma independent amb obres més experimentals com From Hell, des de l'infern.
0: Sí, on parla de l'esbudellador Jack el l'espullador.
3: Sí, que podíem traduir com Jack el destripador, no? En
0: bueno,
3: castellà.
0: L'esbudellador.
3: Sí, jo, no és una paraula que faci servir molt a casa meva, no? Per tant, costa una mica de pronunciar fins i tot, no? Aquesta obra es caracteritza per la seva investigació històrica rigorosa i el seu enfocament fosc i filosòfic. També va ser adaptada al cinema l'any 2001. Posteriorment es va introduir en el món de la fantasia eròtica, amb Lost Girls, les noies perdudes o abandonades, no? En dibuixos de la seva dona, Melinda Gebbie.
0: No, a veure, la dona és la que dibuixava, eh?
3: Sí, amb dibuixos de la dona. No aquelles dibuixers.
0: No aquelles dibuixers.
3: No, eren, diguéssim, que l'altre seria, ell feia el test, però les caricatures les feia la seva dona, que era una dona, dibuixant-los, no? I és,
0: Però quins personatges apareixien a Lost Girl?
3: Doncs, és curiosament, és una reinvenció de personatges femenins i homes clàssiques com Alicia, del famós llibre Alicia en el País de les Meravelles, el Mac 2 i Peter Pan, déu-n'hi-do, eh? Tots són contes en certa manera infantils, però que ell el que fa és que es coneixen com adults ja, fan un empàs més, estan com adults, i s'emboliquen en un seguit de relacions amoroses i eròtiques, no? Suposo que ja tenen la libido molt cap amunt i aleshores fan aquest tipus de...
0: Sí, de fet, l'Alan Moore, com a guionista, sempre busca anar un pas més enllà, i en aquest cas és el que tu estàs explicant. O sigui, d'unes obres infantils fa unes obres per adults, o sigui, és tot una paradoxa de l'Alan Moore.
3: En canvi, als anys 90 va tornar novament al còmic clàssic, amb la creació de la seva pròpia marca, America's Best Comics, amb títols com La Lliga dels Homes Extraordinaris, que incorpora personatges mítics ambientats en l'era victoriana, envoltants d'una trama de misteri i aventures, i Prometea, que és un nom grec, un còmic amb fortes adreces ocultistes i místiques, amb una trama sobre l'esdeveniment de l'apocalipsis. És una cosa més aviat filosòfica.
0: De fet, si veiem tots aquests títols que estàs explicant, el Watchmen, la Lliga dels Homes Extraordinaris, tots aquests s'han fet pel·lícules, sí. I de molt èxit, per cert.
3: Home, són temes molt, molt innovadors, no?, en certa manera, i clar, suposo que el món del cinema s'ha sentit atret per això. L'estil d'escriptura d'Alan Moore es caracteritza per la seva complexitat narrativa, la profunditat dels seus personatges i l'ús de temes madurs i sovint controvertits. És una mica revolucionària des d'aquest punt de vista. Moore és conegut per desafiar les convencions del gènere del còmic, integrant elements filosòfics, polítics i sociològics a les seves històries. El seu treball sovint explora la moralitat, el poder, la identitat i la naturalesa de la realitat. Ha deixat una impremta indeleble en el món del còmic. Molts dels seus treballs han estat adaptats a d'altres mitjans, com tu deies, incloent el cinema i la televisió, i ha inspirat una nova generació d'escriptors i artistes de còmics. La seva capacitat per elevar el mitjà del còmic a nivells de profunditat literària i artística ha estat àmpliament reconeguda, convertint-lo en una figura clau en la història dels còmics. Alan Moore es defineix, a més, com a ocultista, mag ceremonial i anarquista, idees que ha incorporat en els seus còmics. Actualment està dedicat a l'estudi de la màgia i acabant de construir una nova casa, que és la seva, evidentment, que és una mena de palau Lumaurien, potser fruit del seu misticisme i bus pels misteris del món antic.

0: 1995 després de Crist. Se lo están tragando. Las últimas palabras del capítulo anterior, se la están tragando, escritas en luz gris, permanecen en el escenario oscuro del monitor, debajo del menú de ayuda que aparece en el arco del proscenio. El cursor parpadea. Un aplauso visible y lento en la platea negra de las teclas desiertas. Així comença l'últim capítol de La veu de foc. I una vegada més, la prosa poètica i enrevessada de Moore ens porta del llibre al teatre. Un teatre que podem interpretar com el teatre de la vida. Perquè La veu de foc és un llibre. Un llibre sobre el missatge vital que els llavis quiets dels homes decapitats encara pronuncien. Sobre el testament que els gossos negres i espectrals escriuen a orina a través dels nostres malsons. Sobre l'alçar dels morts perquè ens expliquin el que saben. Es tracta d'un pont, una cruïlla de camins, un lloc desgastat a la cortina que hi ha entre el nostre món i l'altre món, entre el morter i el mite, la realitat i la ficció. És un llibre que tracta sobre els poderosos càntics repetitius i sense sentit de les bruixes i la seva revisió màgica dels textos en què vivim. Però res d'això no es pot explicar. I si tornem a l'últim capítol, que és el que ens resumeix una mica tota la història de La veu del foc, trobem el següent text. És 1995. Las luces se atenúan. Las butacas vacías aguardan el monólogo final. Apártate ahora de la pantalla, del texto, del cursor y de su hipnótico pulso de ritmo de trance. Toma conciencia del escozor de los ojos, de escribir abundante y desbordantemente. El cenicero hueco en forma de rana bostezando, una burda cascada de colillas y ceniza acre que emana de su garganta de porcelana. El dedo índice de la mano derecha, suspendido sobre las teclas. El autor teclea las palabras. El autor teclea las palabras. És tot un text, com veieu, rebuscat, on l'autor, Alan Moore, ens explica la història, una història composta de diferents capítols que van avançant en el temps, per explicar-nos els esdeveniments que passen en uns dies de novembre a la ciutat britànica de Northampton, que tu abans has comentat,
1: sí.
0: Que és el lloc on ha viscut Alan Moore, i sempre ha fet de lo local universal. Amb aquestes cites en els diferents capítols ens explica com és aquest lloc on resideix Moore, també conegut com el Barbut de Northampton. Per què penses que li diuen aquest nom?
1: Suposo que la barba prominent que té, no?
0: Efectivament,
1: i que sempre ha demostrat i que li dona un caràcter molt màgic, com després veurem. També suposo que una de les coses que comentaves de Northampton és que és una de les ciutats amb un índex de criminalitat molt gran. Això et creus que ha afectat també a les seves còmics, en certa manera, la violència, una visió, diguéssim, una mica apocalíptica?
0: Suposo que aquest índex de criminalitat el deu haver inspirat per l'esbudellador.
1: Sí, suposo. No per això que en principi, evidentment, una visió molt positiva de la societat no en té massa, no? Com
0: sí,
1: veurem després.
0: Ja. Efectivament. Els principis que condueixen a la complexa narració són, de fet, màgia. I està explicant la història del lloc, de fets que són història del foc que es propaga i es va estenent en un corrent d'informació, com una part objectiva dins una estructura semiòtica de símbols no sotmesos a l'espai i al temps. Moore considera, en el fons, que solament l'art i la màgia poden explorar el significat i manipular la complicada estructura de la ment de la gent. Des que es va proclamar com a mag, perquè aquest senyor, Josep Antoni, va agafar un dia del 1994, sembla que era just amb el seu aniversari, i es va proclamar com a mag.
1: Mag universal.
0: Mag. Llavors, des de que es va proclamar com a mag, el Moore defensa que són capaços d'utilitzar la màgia per reinterpretar la realitat i reorganitzar-la segons les nostres necessitats vitals. Atenció, ja en parlarem més endavant, perquè el tema de la màgia l'hem guardat per un altre moment. Però ja diu, quan es va declarar mag, que no es tracta de fer petar els dits per materialitzar un lingot d'or, això sí que seria màgia, no?
1: Sí.
0: Això ja t'agradaria, tu, fer-ho.
1: Sí, alguns cronistes ho fan.
0: Vale. No es tracta d'això, sinó que l'acte màgic el que fa és un enriquiment de les nostres vides, omplir-les d'informació i privant les nostres vides de buits existencials. De la mateixa manera que l'autor construeix una trama en el seu llibre sobre un espai concret a través del temps, nosaltres

0: en la intrincada estructura sobre la que el relato crecerá, orgánico, impredecible, mágico. Moore es la aventura de la creación, el misterio de la palabra, la fascinación de la estructura que arrastra, vibrante, volcánica. Es el amor incondicional por el cómic.
1: Te garantizo que no te haré daño.
2: ¿Quién eres tú?
1: ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara?
2: Sí, eso ya lo veo.
1: Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es.
2: Bien.
1: Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. Veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fiche suave de verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V.
3: Tot just heu sentit una pinzellada de V de Vendetta, o V de Vendetta, que és, són una sèrie d'historietes amb la col·laboració de David Joy com a il·lustrador i com a guionista, que es van publicar entre 1982 i 1988. Està ambientada en un futur proper, un partit feixista i supremacista anomenat Nordfire, Fort Nordic, sorgeix al Regne Unit. Un misteriós anarquista revolucionari anomenat B, B baixa, en aquest cas, ocult darrere una màscara de Guy Fawkes, comença una complexa i sagnant campanya per destruir el feixisme de Nordfire i incitar a la gent a adoptar una societat anàrquica. La història se situa després de la Tercera Guerra Mundial, com deia, és una mica apocalíptic, Josep Maria, on Anglaterra és sotmesa a un règim totalitari que controla la població mitjançant mètodes habituals, policial, propagandístic, etc. i altres mètodes tecnològics, com les càmeres, els micròfons. Tot i això, un terrorista subversiu que s'autonomena B no pensa permetre que aquest règim perduri gaire més. A l'inici de la seva campanya, B es troba amb la jove Abby Hammond, la qual es converteix en la seva millor aliada contra Nordfire. El tema principal de la història és la batalla convulsiva entre l'anarquia i el feixisme. Potser ens recorda una mica coses que estan passant ara en el nostre món, no? I és són les úniques que en aquell moment eren les úniques formes de vida política frontals. Alan Moore va començar a crear el món de V for Vendetta situant-lo a finals del segle XX. Creia que en la política del seu país el Partit Laborista guanyaria les eleccions futures, s'alçaria amb el poder, trauria les armes nuclears nord-americanes del territori anglès i així evitaria que Anglaterra s'involucrés en una guerra nuclear. Potser era una mica visionari?
4: Sí, sí.
3: Tema, tu consideres que s'avança al futur, està amb la seva màgia, està buscant, diguéssim, situacions possibles, no?
4: Sí, de fet, és Alan Moore mag i visionari.
3: Fixa-t'hi que, basat en això, el futur de B de Vendetta mostrava un món després d'una guerra nuclear que havia destruït la major part d'Euroàsia i Nord-Amèrica, en el qual Anglaterra, tot i ser supervivent, estava en un estat de caos en el qual el feixisme podia emergir fàcilment. Al text abunden els jocs de paraules, especialment la lletra, la B baixa, i per tant amb el número 5.
4: Sí, perquè l'Alan Moore de la paraula em fa màgia. O sigui, i a més, ja has vist els trossos de text que hem estat parlant del seu llibre La veu de foc, està buscant un vocabulari que doni imatges, que visualitzi. És impressionant. I a més, és potser per això que s'han fet aquestes pel·lícules, com a la V de Vendetta, que

0: que has estat comentant ara, i com a, el que potser va revolucionar el món del còmic i que també s'ha fet pel·lícula, que li fa justícia, la pel·lícula li fa justícia, que és Watchmen, del Els qual, Vigilants.
1: Del qual parlarem ara, no? Com tu deies, és un còmic de superherois americans, dibuixat pel Dave Gibbons i publicat per DC Comics en els anys 1986 i 87. Molt, fa servir la història com a mitjà per a reflectir les ansietats contemporànies i per desconstruir i per ajudar al concepte de superheroi. Watchmen es situa en un lloc fictici en els quals els superherois emergiran als Estats Units en els anys 60 i 40 i 60. La seva presència els fa guanyar la guerra del Vietnam i impedir l'escàndol Watergate. El 1985, el país està a punt d'immergir-se en la Tercera Guerra Mundial contra la Unió Soviètica, mentre que s'han il·liberalitzat els justiciers emmascarats independents i la majoria d'ells estan retirats o treballen pel govern. Després d'anys de lluita contra el crim, la pressió social i una vaga de policies fan que el govern dels Estats Units prohibeixin les actuacions dels superherois, obra que acaten la majoria d'ells. L'existència d'aquests herois ha canviat enormement les condicions de la vida de la Terra. Com deia, aquesta història, ambientada a l'època de la Guerra Freda, per un, és en un món on hi ha diversos superherois, excepte el doctor Manhattan, un home que va adquirir pràcticament l'omnipotència i l'omniscència a causa d'un accident. Tots ells són vigilants urbans sense més superpoders que els que proporciona l'entrenament o els gadgets tècnics que creen ells mateixos. La trama se centra en el desenvolupament personal i els dilemes morals dels protagonistes, que retornen a la tasca empesos per l'assassinat d'un superheroi traicionat pel govern. Aquesta obra és apocalíptica i terriblement fatalista, com hem vist. També ho era una, en certa manera, ve de vendetta, però aquesta jo penso que encara té aquest caràcter més apocalíptic, no?
0: Sí, dona... el que, com he dit, comentat, és una revolució en el món del còmic, perquè, clar, estem parlant de la tradició de Marvel, els superherois de Marvel, tots que tots macos, tots molt bons, tots... una moral intachable, i en canvi aquí ens presenta un altre tipus d'heroi amb les seves parts fosques, i això realment va fer un canvi que va afectar després també a Marvel, fent uns personatges molt més rics amb unes dobles morals que feien més pròxima a la realitat el que seria la ficció.
1: Com tu deies, a més, presenta una visió decadent d'un món paral·lel, on els Estats Units hauria guanyat la guerra del Vietnam. Destoca totalment, diguéssim, els fets històrics actuals, no? Watchmen va ser un èxit comercial i ha estat aclamat per la crítica, tant de còmics com en general. Molts crítics i analistes la consideren com a una de les obres més destacades en la literatura del segle XX. La revista Time la cataloga com una de les 100 millors novel·les en llengua anglesa publicades des del 1923, i The Comics Journal la situa en la posició 91 al top de 100 còmics del segle XX, començant, evidentment, el primer és el 100. Per tant, és tota una visió un xic apocalíptica des del meu punt de vista del món en el qual està sorgit. Ell té aquesta visió tan pessimista, tu ho veus?
0: Sí, l'Alan Moore és una mica pessimista, ja sentint. A més, quan recita els seus textos es nota que està impregnat d'una melancolia i bueno, és, de fet, ell es podria considerar dintre la branca de la màgia caòtica. I parlant de la màgia caòtica, hi ha un... amb aquesta pel·lícula i en aquest llibre de Watchmen, bueno, llibre... comic book, o sigui... ara, hi ha una part que ens interessa a tu i a mi, perquè parla d'un mètode d'endevinar molt peculiar. Perquè nosaltres aquí en el programa de misteris, per endevinar, què és el que hem utilitzat habitualment?
1: Home, hem portat personatges, hem trobat també elements, diguéssim, com les cartes del tarot, per exemple.
0: Com les cartes del tarot.
1: També personatges que tenien una visió... una
0: persones mica... que tenien una evidència especial. Sí. Sí, o sigui, coses pues, que és potser el més normal. Però aquí el mètode, hi ha diferents mètodes d'endevinar el futur, eh? Estem parlant de com endevinar el futur o com fer prediccions. Utilitza un mètode molt particular que hauríem de provar tu i jo, perquè ja sabeu aquí que el Josep Antoni i jo sempre les coses que expliquem no solament ho expliquem, sinó que les volem viure.
1: I les hem tastat.
0: I les hem de tastar, i les hem de provar i portar la nostra experiència perquè vosaltres, que ens esteu escoltant, pugueu saber de primera veu què és el que passa i si funciona o no funciona. Bueno, resumint, t'explico el mètode d'endevinació. A veure què et sembla. Mira, es tracta d'agafar 53 televisors connectats cada televisor, tots davant teu, eh? Totes les 53 pantalles connectats a diferents emissores i que totes vagin funcionant, eh? O sigui, tu ara imagina, tu a casa teva deus tenir una, dos o tres televisions, no? Que les agafes totes i te les poses allà en diferents canals i que vagin parlant. Doncs bé, en aquest caos semiòtic, que ho defineix així, caos semiòtic de comunicació, és allà on ell troba i veu o endevina el futur. Què et sembla?
1: Impressionant, perquè a més, perquè 53, i suposo que són 53 alhora amb problemes diferents.
0: Clar, clar,
1: 53
0: clar.
1: Canals, sí, tots sí. Parlant...
0: Suposo que està pensant en la... Bueno, de fet, avui en dia ja tenim molts canals. Sí. No sé si 53, però...
1: Més i tot.
0: O sigui, que està... Però...
1: Pel tornar, sí, boig.
0: Sí, sí. I aquí, en aquest mètode, l'haurem de provar tu i jo. Ens tancarem un dia... posarem les televisions que tinguem, jo ja portaré la meva que tinc a casa teva,
1: ordinadors
0: tot, i a veure si funciona, a veure si endevinem alguna cosa del futur.
1: No sé si endevinarem, però ens tornarem boixos, segur.
0: Potser sí, que no sortirem vius d'aquesta experiència.
1: Bueno,

0: El mag Alan Moore. Ja ha arribat l'hora de parlar del mag Alan Moore, perquè en 1993, en el seu 40è aniversari, Moore va declarar obertament la seva dedicació a ser un mag cerimonial, cosa que va veure com un pas lògic a la seva carrera com a escriptor. D'acord amb una entrevista que va fer l'any 2001, la seva inspiració va fer això, que això vingués quan estava escrivint, precisament quan es feia la seva novel·la From Hell, a la dècada dels 90. Un llibre que quan ell l'escriu, com tots els seus llibres, fa una gran investigació, i en aquest llibre hi havia molts símbols maçònics i ocultistes. I una frase a From Hell el va sequestrar a la seva vida, perquè un personatge en aquesta novel·la diu: un lloc on indiscutiblement viuen els déus és en la ment de l'ésser humà. Això el va fer saltar. Després d'escriure això, es va adonar que accidentalment havia fet una declaració veritable i que ara hauria de reorganitzar la seva vida al voltant d'aquesta declaració. Així que l'únic que li va semblar apropiat va ser convertir-se en mag.
1: Home, aquesta declaració és brutal, eh? Perquè en certa manera pot relevar totes les religions a una invenció humana, no?
0: Sí, sí, i ara mateix, després de llegir-ho, estem a un tret de convertir-se tu i jo en mags, perquè no sé si vols fer ja la declaració aquí obertament de que ets un mag.
1: Bé, home, després de tot el que hem fet, més que seria un mag iniciat. M'estaria iniciant
0: amb un iniciat a la màgia.
1: Una mena d'aprenentatge, no?
0: Vale, o sigui,
1: prenem
0: nota que en aquest programa el Josep Antoni es declara aprenent de mag.
1: Sí, començo la nova temporada d'aprenentatge de mag.
0: Molt bé. I així va ser, eh? Així va ser. Ja hem parlat de la seva novel·la La veu del foc, que en el fons representa una mena d'objecte màgic. En si mateix la novel·la és una manifestació de la voluntat de l'autor per canviar el món que l'envolta. O sigui, aquesta seria una definició de màgia, la voluntat que transforma el món. Moore associa la màgia amb l'escriptura, tot dient: jo crec que la màgia és art. L'art, ja sigui música, escriptura, escultura o qualsevol altra forma, és literalment màgia. L'art és, com la màgia, la ciència de la manipulació de símbols, paraules o imatges per aconseguir canvis en la consciència. De fet, llançar un encanteri és simplement lletrejar-lo. Spell. En anglès,
1: spell. Sí,
0: manipular les paraules per canviar la consciència de la gent. I per això crec que un artista o un escriptor és el més proper en el món contemporani a un xaman. La vida i l'obra de l'Alan Moore es conjuguen connectant les seves creences esotèriques fins a crear un espai mental amb l'univers, connectant amb el que podríem anomenar consciència còsmica. En diu Moore que les nostres consciències individuals tenen accés en aquest vast espai universal. És gairebé com si les idees fossin formes preexistents dins d'aquest espai. Les masses de terra que hi ha pogut haver en aquest espai-temps de la ment és component on tenim les idees, els conceptes, on hi han els continents i les illes de contingut que puguin tenir els sistemes de creences o filosofies. El marxisme pot ser una, les religions poden ser una altra.
1: És complet, eh? Aquest text de l'Alan Moore que agrada molt especular filosòficament.
0: De fet, aquest programa recomanem als oients que se l'escoltin 3 o 4 vegades, perquè en aquestes paraules hi han diferents nivells de comprensió, sí. I que és, a la primera no te n'entens.
1: És com si hi haguessin diferents missatges dintre d'un mateix, no?
0: Sí, hi ha diferents missatges dintre d'un missatge,
1: sí, és molt important.
0: Per navegar en aquest espai caldrà utilitzar sistemes màgics com el tarot o la càbala, a part del caos semiòtic que havíem comentat abans,
1: les televisions, no?
0: Que el provarem també. També cal destacar com un dels referents de Moore el cèlebre ocultista de principis del segle XX, l'Aleister Crowley.
1: Del qual vam parlar.
0: Del qual hem parlat i n'hem fet un programa.
1: Sí, sí.
0: I les seves idees sobre la religió de Telema, que seria la vertadera voluntat, connectant amb la voluntat de l'univers panteïsta. Telema, la voluntat. Aquesta és tota la llei. Te'n recordes de les paraules del Crowley?
1: Sí, sobretot aquesta visió panteïsta, no? Tot pel time, tot està dintre...
0: El Déu Pan, el Déu Pan. El Moore tenia com a referència dels seus rituals màgics amb el Crowley, i així va aconseguir, amb aquests rituals, aconseguir uns estats alterats de la consciència mental, que més tard va dir, anem en compte, perquè és que per fer aquests estats alterats de la ment volia utilitzar drogues, que era el que utilitzava l'Aleister Crowley. L'Aleister Crowley va provar de tot, però després va manifestar obertament, i així ho manifestem nosaltres des d'aquest programa, que les drogues són innecessàries per arribar a la màgia.
1: I que no calen, evidentment.
0: I que no calen. Un dels que diu això és va ser el Salvador Dalí, que per inspirar-se no va necessitar altres elements que la seva pròpia ment caòtica. Moore va prendre com la seva deïtat principal el déu serp de l'antiga Roma, anomenat Glicon.
1: Potser per això s'estava fent una casa que era una mena de palau d'home d'Orient, no?
0: Sí, sí.
1: M'interessa molt tot el món humà.
0: Sí, exacte. Inspirat en aquesta deïtat del serp de l'antiga Roma, resulta que era una deïtat d'un culte fundat per un profeta impostor conegut com Alexandre el Paflagoni. El Paflagoni.
1: I el paraulota,
0: Sí. D'acord amb un crític, va dir que un crític de l'Alexandre va dir que el seu déu era un titella. Llavors això li van dir en el Moore, escolta, tu ara t'estàs agafant com a déu el Glicon, que és una titella, i el Moore va dir, pues sí, accepto, considero que és un engany total, però accepto que el mateix fet que el Glicon va ser una enganyifa va ser suficient per convèncer-me de dedicar-me a aquest senyor escamós, perquè, com sosté Moore, la imaginació és tan real com la realitat.
1: Això voldria dir que tots els déus són una enganyifa, són una invenció de l'home i que, per tant, s'ha de relativitzar la seva influència?
0: L'Alan Moore ho deixa aquí, i nosaltres potser que no diguem res més.
1: Ho deixem per, diguéssim, el criteri dels nostres oients, evidentment.
0: L'escrit més important sobre màgia de Moore és, sens dubte, Els Àngels Fòssils. Àngels Fòssils és una brillant síntesi de moltes de les seves idees. Probablement estiguem davant del millor i més sorprenent dels assajos sobre la màgia, més enllà de Crowley i de la seva màgic en teoria i pràctica. Àngels Fòssils és un manifest on es defensa que l'art i la màgia són el mateix. O sigui, que l'art és una manifestació màgica i que el bruixot, quan fa màgia, està creant una obra d'art. En el llibre es parla de totes les seves obsessions i de tots els seus herois. Parla de l'Aleister Crowley, de la societat ocultista de l'Aurora Dorada, del mític mag John Dee, del William Blake i de la força catàrtica de les bandes de rock psicodèlic. Alan Moore, amb la seva prodigiosa adoració perquè és un savi, fa que ens plantegem preguntes i la recerca de respostes i que acceptem la seva màgia. En el llibre Àngels Fòssils fa una crida a la transformació de la màgia tal i com predicava Crowley. La màgia és l'art de produir canvis a la realitat segons la pròpia voluntat, i per això la màgia ha de ser art. Resulta que la creativitat de l'artista és un dels camins per esdevenir mag. El poeta, en un vers, dona la volta al nostre sistema de món materialista de ciència i tecnologia, i amb les seves paraules, el poeta es transforma en un xaman que actua com intermediari dels déus. Per una altra banda, un dels còmics més interessants on es parla de màgia i ocultisme és la sèrie Prometea, on s'explica la història d'una adolescent, Sofia Banks, que és posseïda per una antiga deessa pagana anomenada Prometea. El que podria ser un còmic més de superherois, l'autor crea capes de significat on explora molts temes ocultistes, en particular la càbala i el concepte en si de la màgia. Moore afirma que volia ser capaç de fer un còmic ocultista que no representi l'ocultisme com un lloc fosc i aterridor, perquè aquesta no és la meva experiència. Prometea era més psicodèlica, més sofisticada, més experimental, més extàtica i exuberant. La sèrie Prometea va ser brillantment dibuixada pel J.H. Williams III, amb uns dibuixos realistes a tot color que meravellen per la seva autenticitat, mostrant el caràcter i emocions dels personatges tan intensament fins al punt que Moore va dir que ho considerava com una declaració personal del seu sistema de creències i que dibuixava perfectament la seva cosmologia personal.
2: There is some confusion as to what magic actually is. I think that this can be cleared up if you just look at the very earliest descriptions of magic. Magic in its earliest form is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture, or any other form, is literally magic. Art is, like magic, the science of manipulating symbols, words or images, to achieve changes in consciousness. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events. A grimoire, for example, the Book of Spells, is simply a fancy way of saying grammar. Indeed, to cast a spell is simply to spell, to manipulate words, to change people's consciousness. And I believe that this is why an artist or writer is the closest thing in the contemporary world that you are likely to see to a shaman.
1: Ara llegirem un fragment del llibre de la corporació que pertany a els llibres il·luminats de l'amor, concretament aquest és el llibre de la serpiente. I diu així: el jardín de los espectros va quedando atrás, con todos sus demonios y prodigios. Si miramos atrás, ya no estará ahí, nunca ha estado ahí. Y sin dejar nada, simplemente adentrándonos en la tunda absoluta, ese yelmo final que ahora se ha elevado hasta rodearnos. La hiperbórea de la mente, con un aire helado y sin apenas oxígeno. Son los confines más remotos del pensamiento. La modena de Einstein, la traicionera grieta de la teoría cuántica, la ventisca semiótica. Hay precipicios, temibles y espectaculares. A sus bordes es mejor acercarse despacio, pasito a pasito. He aquí un abrevadero tallado por Heisenberg, cuyas obras sugieren que los acontecimientos a escala cuántica son alterados por el acto de la observación. A partir de aquí, se hace necesario dar unos cuantos pasos precarios por las cornisas de cristal de la hipótesis. Como al máximo nivel cuántico, el tiempo y el espacio no presentan obstáculo alguno. No importa que el evento en miniatura observado esté lejos de nosotros o sea remoto en el tiempo. Si lo observamos, influimos en él. Atraparlo en nuestros modelos, otorgarle sustancia y parámetros por medio de sistemas de taxonomía y medición, a pesar de que ocurrió en nuestro pasado más remoto. Quietos, no nos arriesguemos a dar un paso diferente. El abismo del principio entrópico profundo se abre bajo nuestros pies, abrupto y espantoso, y nos sugiere que, Como en su fase inicial el Big Bang fue ciertamente muy pequeño, todo nuestro universo compactado en un solo punto cuántico de calor y densidad casi infinitos, y como ahora estamos observando esa explosión inicial, rastreando el débil susurro de sus ecos con nuestros radiotelescopios. Así pues, con nuestra observación estamos influyendo en el nacimiento del universo. La incoherencia del origen toma prestada información de su futuro, da forma a las condiciones iniciales del arranque del universo, a fin de facilitar la ordenación de la materia en formas primero simples y después complejas. El acto de nuestra observación primordial establece parámetros de masa, gravedad y temperatura que hacen posible la génesis primera de la galaxia y el sistema solar, que a su vez facilitan el nacimiento del planeta y los continentes y de una vida que evolucionará a través de los milenios hacia un estado en que será lo bastante competente como para llevar a cabo esas mismas observaciones de antaño, del mañana. La creación entera elevada a la existencia a base de echarle pelotas.
0: Molt bé, molt bé. Aquest text complexa, del llibre, recordem-ho...
1: El llibre de la copulació, que forma part del llibre de la serpiente.
0: Com tu has dit, una nova forma de màgia.
1: Sí.
0: El llibre de la copulació. Sí. I ara anem a llegir també un text d'Àngeles Fòssiles, que com hem parlat abans, és un dels textos màgics que va fer l'Alan Moore. Digo así, pero lo que Alan Moore sugiere en Ángeles Fósiles ya lo está poniendo en práctica. Sus historias son inconmensurables obras de arte, titánicos ejercicios de una genialidad que causa asombro e hilaridad. Prometea, al igual que todos sus personajes, habla por la misma boca cuando, en el número 15 de la serie, reconoce que probablemente es por eso que Prometea ha aparecido, sobre todo en tebeos, durante este último siglo. Ante los dioses salía en tapices y ahora sale en historietas de cómic. Junto a la Gnosis, que es de donde Alan Moore extrae todas sus deidades e historias míticas, la alquimia, que utiliza como una metáfora para explicar el arte y los filósofos del ocultismo, cuenta la teoría que intenta poner en práctica, también la cábala. Tanto Prometea como sus performances, dos de las obras de arte y acciones mágicas donde la cábala está presente, han tenido su plasmación en libros. Y de esta forma hemos producido, de forma formal, un libro o un disco. Un altre dels llibres que hem estat comentant és La Voz del Fuego. Ja. I ara el Josep Antoni ens en llegirà un tros.
1: Que comença així. Oscuro, lumias sueltas en mí, frío, pierna duele con fuego y ¡ay! ¡Ay, mí, oscuro! Nada, pierna duele, ¡ay! ¡Ay, madre! Mí no vive más tiempos de hielo que dedos tienen una mano y otra. Oscuro, oscuro, tripa, alre y frío. Madre anda con mí debajo de árboles, con paso raro y agarran nosotros uno de otro. Ella anda con una pata solo y mí con una pata así, pies de nosotros, rotos con sangre, oscuro, oscuro, frío, y nada en tripa de mí, flores, oscuro. Luz, olor, luz, a través de piel de ojos, huelen flores y abren, abre ojos y flores, y mira arriba, ah, mira ella a mí, chica con olor a flores, agacha a mi lado, y mi boca arriba yace en hierba en medio de árboles. Trae ella cuenca gris entre una mano y otra, como cuando va por agua a río. Pero el albo de ella goza con punta mi tripa, y quedan mirando nosotros así. Y no rumía mí nada que decir. Como dice ella, y mí no dice nada, solo mira. A ella acerca mi cuenca a boca, y cosa húmeda cae por barba. por lengua de mí y es leche, y leche es tan buena. Come mí y mira a ella por encima de borde de cuenca, como es, dice ella ahora, que viene por mí aquí. Helga de ella, rara, como con lengua al revés, aunque mí rumía que ella dice. Con boca llena de leche, mí no puede decir nada, pero leche baja y no está más, y ella apalta a mi cuenca de boca. ¿Cómo es que viene mí aquí, chica?, dice otra vez. Ahora mí dice muchas cosas, una tras de otra. Dice de pie de madre y de gente de mí que va lejos. Dice que ave con gusano de pobre y de hombres que lanzan piedra y hieren pata a mí. Chica pone cara buena y dice que quita a mí pobre de pata. Y ahora rumia en mí que pata no duele y mira ya.
0: Escolta, ho has fet molt bé, Josep Antoni. Sí.
1: Has estat traduït de l'índio?
0: No, però precisament...
1: És com un llenguatge de persona, diguéssim, que no ha après l'idioma, no?
0: Sí, perquè aquest primer capítol que estàs llegint és dels primers humans que hi havia a la història de Northampton. O sigui que has estat llegint com un dels primers humans que van viure en aquesta ciutat, bueno, que no era ciutat, que era...
1: I que doncs, encara no havien...
0: Encara el seu llenguatge s'estava formant.
1: Formava.
0: I, de manera molt veraç, has imitat aquesta formació del llenguatge que el personatge reflecteix en el text.
1: Sí, és com si fos un nen de 2 anys parlant, però que evidentment
0: no,
1: que era molt més adult.
0: Sí, és un adult. Anem a fer un altre text... De Ángeles Fósiles.

0: Puede que no lo sepamos o que no nos hayamos dado cuenta de ello. Pero hemos estado en contacto con la magia durante toda nuestra vida. La magia lleva acompañándonos desde el inicio de los tiempos. Todos somos magos en potencia, aprendices de un saber arcano del que no nos hemos ido separando ni distanciando. Hemos ido dejando atrás la naturaleza y la poesía, el lenguaje de los dioses. Alan Moore defiende la escritura y el arte como un ennoblecimiento de las cosas, una operación mágica de transmutación y transformación. El acto definitivo de magia consiste en crear de la nada, como cuando sacas un conejo del sombrero, confesó un día en una de sus entrevistas. Puedes convertir una idea en una película, en un libro, en una obra musical, algo que los demás puedan experimentar. Eso sí que es sorprendente. Cuando Moore habla del arte, recurre siempre a metáforas alquímicas, como la belleza es fácil de imaginar, pero su realización requerirá una facultad aún más fenomenal, requerirá mucho trabajo duro y oro. Duchamp, Blake, Moreau, Mallarmé, Baudelaire, Novalis, Lautremont, Balzac, Kandinsky, Lovecraft, entre otros tantos, están conectados con el trabajo místico y ocultista y que han ejercido una gran influencia. I amb aquestes paraules anem acabant ja, perquè ja se'ns està acabant el temps d'aquest primer programa. Josep Antoni, què t'ha semblat el nostre personatge d'avui?
1: Molt interessant, estava pensant ara que tornem tots de vacances i de viatges, doncs potser al llarg de l'any hauríem de fer un viatge a Northampton, no? Per veure aquesta casa d'estil romà oriental, que pot ser molt fascinant, no? Perquè a més un home creador de màgia, manipulador, com diu ell, de paraules i de mots i de coses, doncs potser ens pot obrir noves idees pels nous programes, no?
0: De fet, hauríem potser de visitar aquesta casa i si anem cap al nord, anar a Boleskine, la casa on va viure el Crowley i on van passar una sèrie de coses molt misterioses.
1: Doncs em sembla molt bé, el meu fill podíem fer un programa en directe des d'allà, no?
0: Sí, sí, això, veus, és una de les coses que a veure si al final aconseguim, sí. Perquè en aquesta temporada havíem dit que potser visitaríem llocs abandonats.
1: Sí. No, i a més serà tot un misteri poder portar la ràdio sentint-se allà, però bé, ho intentarem d'una manera o d'una altra.
0: Doncs sí, senyors, hem arribat al final d'aquest primer programa de la quarta temporada. Contents de tornar a estar amb vosaltres una temporada més.
1: I esperant que la vostra fidelitat continuï, com sempre, al llarg de nosaltres.
0: I fins aquí, Misteris, la nit.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze, puntat. Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Per una mica de música, que ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ciència.
1: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.